0: tenía antecedentes por otro presunto caso de maltrato en 2013. Eso sí, ninguna de las dos víctimas figuraba en el sistema Biogen y la investigación continúa abierta.
1: En Cataluña, 55 dotaciones de bomberos de la Generalitat han trabajado durante toda la noche en el incendio de Sentmenat, en Barcelona, que sigue activo y sin perimetrar. El calor y la baja humedad está dificultando las labores de los equipos de extinción. Onda Cero Barcelona, Montse Valls.
2: Los bomberos centran ahora sus esfuerzos en evitar que reaviva el fuego y que se desarrollen focos secundarios del incendio de Sentmenat. El fuego sigue sin estar estabilizado y los servicios de emergencia no prevén lograrlo como mínimo hasta esta tarde. Mejor evolución presenta el incendio de La Noya, ya estabilizado. Los bomberos confían en poder darlo por controlado en las próximas horas después de calcinar unas 500 hectáreas. En cuanto al resto de incendios, los de Torrefeta y Florejacs en Lleida, Savallà del Comtat en Tarragona y Las Gavarras en Girona ya han sido dados por controlados.
1: 13:09 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
3: Noticias Comunidad Valenciana.
4: ¿Qué tal están? Bon dia. La onada de calor que viu la Comunitat Valenciana resisteix a marxar-se. Avui dimecres continuem amb alerta roja per altes temperatures. En concret, el Centre de Coordinació d'Emergències ha activat el nivell roig en el litoral sud de València, el taronja a l'interior i litoral nord de València i litoral d'Alacant i el groc en tota la província de Castelló i interior d'Alacant. A més, l'interior nord de Castelló també està en alerta groga per tempestes. Temperatures que podran superar els 43 graus en punts del sud de València i de l'extrem sud d'Alacant, després d'haver viscut una nit molt calorosa, on els termòmetres no han baixat dels 28 graus i mig i d'haver-se registrat en el dia d'ahir 45 graus i mig en algunes poblacions de la comarca valenciana de la Ribera Alta. I amb esta previsió de l'oratge per avui, seguim pendents de l'incendi forestal de Soneja, que, encara que està controlat, en la zona continuen treballant unitats de bombers forestals i del Consorci Provincial de Castelló fins a la total extinció. Avui es seguirà amb especial atenció a aquesta previsió de l'oratge perquè s'esperen ruixats i tempestes a l'interior nord de Castelló que probablement poden produir ratxes molt fortes de vent, la qual cosa podria reavivar el foc o originar nous incendis. En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut el responsable de 22 robatoris a l'interior de vehicles en diversos municipis de l'Horta Nord. Es tracta d'un home de 29 anys i nacionalitat marroquina que es passejava per aquestes poblacions tractant de trobar cotxes oberts en els quals accedir per a robar. I d'altra banda, la Guàrdia Civil també ha detingut a dos persones mentre trataven de cometre un robatori en la AP7 a l'altura de la localitat de Borriana.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Síguenos por internet en ondacero.es.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bona vesprada. La Conselleria de Sanitat ha rebaixat de 25 a 21 les comarques que avui dimecres estan en risc roig per el calor. En concret, s'esperen temperatures molt altes, per exemple, a l'Alt Millars, al Baix Vinalopó, a l'Alacantí, la Vall de Cofrents a Lloro, a la Canal de Navarrés, la Costera o la Ribera Alta i Baixa, entre altres. Per cert, que les morts atribuïbles a aquestes altes temperatures en la nostra comunitat han sigut 16 en els 7 primers dies del mes de juliol, de les que 4 precisament es van produir ahir dimarts, on en alguns punts del nostre territori es van arribar a superar els 45 graus. En pàgina de successos, la Policia Nacional ha detingut en Alzira 4 persones per homicidi imprudent d'un treballador després de patir una caiguda en un edifici en construcció. El mort treballava sense contracte, realitzava jornades abusives i pernoctava de manera precària sobre un matalàs en la pròpia estructura de l'obra. En concret, s'han detingut els dos administradors de l'empresa constructora, així com a l'apoderat i a un operari per un delicte d'encobriment. Els contem també que la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa transnacional dedicada al tràfic de drogues i de persones, a la qual s'atribueixen l'entrada irregular a Espanya de més de 400 migrants i l'enfonsament d'una embarcació en la qual van morir 12 persones en 2022. L'operació s'ha saldat amb un total de 20 detinguts, la majoria d'ells, 12 concretament, a Alacant. I la candidatura de l'Albufera de València per a la seva declaració com a reserva de la biosfera per la UNESCO continua avançant després de la recepció de l'informe d'avaluació elaborat pel Consell Científic del Comitè Espanyol, que avala els valors ambientals, paisatgístics, culturals i socials del territori i planteja també una sèrie de recomanacions destinades a enfortir l'expedient abans de la seva remissió definitiva.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero en la provincia de Valencia,

0: Este estiu, que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Segon dia d'onada de calor en la Comunitat Valenciana i avui podrem tornar a superar els 45 graus. Bona vesprada. Hi ha 21 comarques en alerta roja a l'interior nord de Castelló. Està també en alerta groga per vent. Vent que preocupa per la incidència que pugui tindre l'incendi forestal de Soneja, que ja està controlat. Només en el dia d'ahir es van registrar 4 persones mortes, atribuïdes, estes morts, a les altes temperatures. En seguida els contem estes i altres notícies. Ho fem com cada dia fins a les 2 en punt. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. L'onada de calor que viu la Comunitat Valenciana es resisteix a marxar-se. Avui dimecres continuem amb alerta roja amb 21 comarques valencianes que estan en alerta per altes temperatures. En concret, el Centre de Coordinació d'Emergències ha activat el nivell roig en el litoral sud de València, el taronja a l'interior i litoral nord de València i litoral d'Alacant i el groc en tota la província de Castelló i l'interior d'Alacant. A més, l'interior nord de Castelló està en alerta groga per tempestes. Amparo Sánchez.
3: Temperatures que podran superar els 43 graus en punts del sud de València i de l'extrem sud d'Alacant després d'haver viscut una nit molt calorosa on els termòmetres no han baixat dels 28 graus i mig i d'haver-se registrat en el dia d'ahir 45 graus i mig en algunes poblacions de la comarca valenciana de la Ribera Alta. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, demana prudència.
4: Demanem moltíssima precaució, seguir les recomanacions especialment destinades per a la gent jove, per a la gent major i per a les dones que estan embarassades. Per tant, que ningú baixi la guàrdia. Anem encara fins al dijous a estar immersos en aquesta ola de calor i que, per tant, insistís, demanem molta precaució. Que la gent s'informi per els canals oficials i que en qualsevol situació que veguem fum, immediatament ho comuniquen al 112.
3: Aquestes temperatures tan elevades poden tindre riscos per a la salut i afecten de manera desigual a la població, pel que Marian Rodríguez, directora provincial de Salut de Creu Roja València, recorda que es necesaria adoptar mesures preventives.
5: Estamos haciendo llamadas telefónicas, reforzando sobre todo estos días las llamadas a las personas vulnerables, a nuestras personas mayores y a personas que tienen enfermedades crónicas, recortándoles la importancia de no salir en horas centrales del día y estar en sus casas con las persianas bajadas y bebiendo muchísima agua. Cuando salgamos a la calle, si no tenemos más remedio en horas centrales, cubrirnos la cabeza.
3: També recomana utilitzar ulleres de sol, portar roba lleugera i sobretot no eixir en les hores de més risc.
2: I amb esta previsió meteorològica per avui continuem pendents de l'incendi forestal de Soneja, que es manté controlat, però en el qual encara treballen efectius de bombers forestals i del Consorci Provincials de Bombers de Castelló per aconseguir la seva extinció definitiva. Última hora, Castelló, Juanjo Tobar.
6: Bona vesprada. Els mitjans terrestres continuen actuant sobre la zona, tot i que les altes temperatures no faciliten les tasques. El diputat de Bombers, David Vicente, ha assenyalat a Onda Cero que previsiblement els treballs d'extinció s'allargaran durant uns dies.
7: Estem seguint treballant en tarees d'extinció per poder donar-lo per això, per extinguir de manera definitiva en uns dies. Són uns treballs que continuen, sobretot treballs terrestres sobre el terreny. Tenim unes temperatures molt altes. És la pitjor situació, el pitjor escenari que podem tindre sin la província de Castelló.
6: L'incendi ha calcinat més de 180 hectàrees en terreny forestal i ha afectat el Parc Natural de la Serra d'Espadà.

0: Gràcies, Juanjo. La onada de calor preocupa també al sector agrari. Les altes temperatures, sobretot l'acumulació de jornades amb termòmetres disparats, estan afectant els cultius i a les explotacions ramaderes. Núria Moreno.
1: L'Associació Valenciana d'Agricultors adverteix de sobremaduració en cultius pendents de recol·lecció, l'augment de la caiguda de fruits i el creixement de les plagues. José Francisco Sales és responsable tècnic d'Avasacha.
2: Temperaturas por encima de 35 grados provocan un estrés abiótico. Esto significa que las producciones agrícolas que aún estén pendientes de recolección adelanten su maduración, como es el caso de los frutales estatempranos, mientras que las que inician su desarrollo, como los cítricos, caqui o aguacate, pueden provocar caídas masivas de frutos y, por tanto, reducciones importantes en sus rendimientos.
1: Miren també les organitzacions agràries a les explotacions ramaderes, perquè els animals, diu Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora, requereixen més aigua i ventilació.
3: Els animals també s'estressen, baixa la producció de carn, baixa la producció de llet, n'hi ha que tenir un major control en refrigeració de les granges. En intensiu, en extensiu, n'hi ha que reforçar tot el que són els punts on puguen anar a veure els animals i el subministre d'aliment, per tant, també tenen un increment de cost de producció.
0: I no només preocupa el calor al camp, a Alacant s'ha alertat sobre un minvament de fins al 80% en les collites d'ametller i vinya pels danys provocats per la proliferació descontrolada de conills, senglars i muflons. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
4: Exigen al Consell un giro ante una normativa cinegética que está obsoleta. Por ejemplo, la acción de los conejos, según el secretario técnico de Asaja, Ramón Espinosa, ha obligado a asumir un coste sobrevenido de 35.000 euros anuales en mano de obra y protectores.
5: Daños económicos cuantiosos tanto en cosecha como también en el arbolado y en determinadas infraestructuras agrarias como puedan ser las gomas de riego por goteo y el vallado.
4: De ahí la exigencia de medidas de control a través de las federaciones de caza o autorizando a los agricultores a instalar trampas efectivas. Piden igualmente indemnizaciones por estos daños a través del seguro agrario.
0: La alcaldesa de València, María José Catalá, ha declarat com a testimoni davant la jutgessa de la Dana i, segons fonts presents a la sala, ha assenyalat que el dia de la riuada va tindre un primer avís a contactar amb l'expresident Carlos Mazón a través de WhatsApp a les 11 i 13 minuts de la nit i que ja no va parlar amb ell fins a les 2 i mitja de la matinada. Andreina Pietri.
6: Al matí sí que va parlar amb l'exconsellera Salomé Prades i amb el seu número 2, Emilio Argüeso, els dos investigats en la causa. Ja de vesprada no va haver contactes polítics, només converses entre els tècnics. No és la primera alcaldessa que acudeix a declarar al jutjat en esta causa. Demà està citat l'alcalde de Xest, José Morell, i anteriorment va declarar, entre altres, la de Torrent, Amparo Folgado.
0: I Compromís, parlant de la Dana, també demana la dimissió del president de la Diputació de València, de Vicent Mompó, del Partit Popular, a qui els valencianistes acusen d'haver mentit en la seva declaració davant la jutgessa de Catarroja, Ramon Pérez.
7: Per això, Compromís ha registrat una moció a la institució provincial i estudia també una querella contra Mompó per possible fals testimoni a la declaració judicial. Joan Baldoví.
8: Senyor Mompó tenia la informació i el senyor Mompó, de repent, ha perdut la memòria, no sap, no recorda, borra el telèfon. En definitiva, jo crec que una persona que fa tot això no mereix el respecte dels valencians i les valencianes.
0: I segona jornada de compareixences a la Comissió d'Investigació de les Corts sobre l'escàndol de les VPOs d'Alacant. Avui ha sigut el torn de la cap de contractació de l'Ajuntament, de Maria Pérez Hitman, que és una de les persones imputades en la causa judicial.
7: S'ha negat a declarar i, a canvi, ha llegit un comunicat explicant que la seva decisió de no declarar ha sigut, segons ha dit, per a evitar possibles interferències amb la investigació judicial. Dos fills i un nebot seu aconseguiren pisos al residencial, un extrem contra el que l'oposició ha tornat a carregar. Maria José Calabuig, de Compromís, critica el presumpte desconeixement de Pérez Hickman al respecte.
9: Tenint en compte la crisi residencial que estem vivint ara mateixa, em fa treure dues conclusions, o que vostè no té ninguna relació amb els seus fills, o que vostès es compren pisos com qui una família es compra un parell de sabates, perquè des de luego que la realitat de qualsevol persona jove és una molt ben diferent a la que tenen vostès en sa casa.
0: I Francisco Camps ha tornat a reclamar la convocatòria del Congrés Regional del Partit Popular de la Comunitat Valenciana en considerar que els estatuts obliguen a celebrar-lo després de la pròxima dissolució de la gestora Alejandra Carrillo.
10: També ha defensat que només un Congrés pot donar legitimitat a la direcció del partit i decidir qui proposarà als candidats a la Generalitat. L'expresident ha reiterat que no busca ser designat per la direcció nacional, sinó sotmetre al vot de la militància.
11: Yo quiero que haya un Congreso Regional. Yo no quiero ser nominado candidato a la presidencia de la Generalitat. Y lo que parece ser que están buscando mis compañeros de partido hoy al frente de instituciones es ser nominados y no pasar por un congreso, cosa que también me parece muy paradójica.
0: I en el Port de Sagunt, més de 8.000 persones no podran assistir este cap de setmana al Festival de Música Tecno, per al qual ja han comprat la seva entrada. La promotora ha començat a desmuntar l'escenari, segons Sergi Beltrán.
12: La policia local